0: Caro, tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclode publicò un ensaggio poderoso sulla diversità. Il giornalista Biarnès pausò una guide critique e rigorosa sull'uniformizzazione linguistica e defende la diversità come un gioco democratico e ecologico maggio. Joan Thomas. David Groclode publicò La diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel, un libro che tutto homme, occitanista, anti-occitanista, ecologista, democrato, de tutto burro, ha de leggi. Un libro de tesis tuttos pla argumentados e illustrados de exemples des melius. Un libro pla escrit, clar, una parola su su linguistico, es pas la d'un universitari mas d'un home che sap so che dits e cusat dire. L'autu es giornalista e ha trabagliat tutto sa vida su la questio linguistico de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 17 capítols, David Groclode enviais pausó les qüestions de la diversitat de les llengües i respon a les qüestions matxes que totes haven augit pausar pels que pensen uniformitat i unicitat. Porto un agaït crític sul biaix de considerar les llengües en França o dins els països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat dels biotopes. Estava analitzat amb una plagranda finesa el xoc francès per escafar i remandar les escobillos les llengües autres que la del rei. S'havia estudiat les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç de la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en paral·lel la diversitat lingüística i la diversitat biològica. L'autu se contento pas d'analitzar la situació lingüística en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una grande riquesa d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a forso questius que us pausats sul perquè de la situació lingüística un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà far una segunda edició a cod d'un gran editu parisenc ailas. Mas dubtam pas que d'exemplaris seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furo burro!
3: Sí!
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic maggi, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada al 69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros sul rapporto Liberación. Dijuno decisiu e meso lo 29 de juny passat, lo mainau tribunal administratiu refuset lui recurses d'associacius opausados a la construcció e confirmet que l'infrastructura respondió a un motiu dominant d'interès públic maggi. Lui jutge decidigueron que los beneficis esperats del projecte, inclusen un temps de viatge reduc la seguretat diario afurtido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerar un tabé que cap de solució alternativa satisfacente era pas estado demostrado e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga battaglia legale. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnementals del projecte en decidissent que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència foguet revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Tolosana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals suaro definitivos, l'utalier de moro sujette a diversos enquistos penals ligados a la presumida ocupació illegal de desenats de taros de terra utilizados per l'obrat. Aquelos proceduros sus separados del litigi administratiu que saro barrat.